0: Onda Odessa.
1: Onda Odessa. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
2: Per a un món més just i sostenible.
0: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.